ja els hi era a vida. Bé, d'aquí la Rosana, pues, perquè no podia passar a música. I de vella m'encosta per quan tomar de nou. Et vas a innovar. Ai, madre mia, que s'ha de molt. No s'ho podia innovar, eh?